0: Radio Pego.
1: 106.8 FM.
2: Radio Pego. Som la teva veu. Radio Pego.
3: Som la teva veu. Radio Pego. Radio Pego. Som la teva veu.
4: Radio Pego vol estar a prop teu i per això t'ho posem fàcil. Facebook, web, emails, telèfon, tot pensat per a fer una ràdio accessible, participativa i, sobretot, teua. Radio Pego, obrint-se a tu.

0: Radio Pego. Sempre prop de tu. La ràdio com tu la sents.
1: Amb els peus a terra i les mans alçades, observar-se a dintre, des de fora, i mirar a fora, des de dintre, connectar-se per a actuar i desconnectar-se per a somiar. 107.8.

La regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Pego informa. Ja poden passar per el Servei Municipal Agrari de Pego en horari de 9 a 14 hores per a arreplegar el tractament de la mosca del Mediterrani per als cítrics de les següents varietats extratempranes. Marisol, Clausellina, Clement Ruby, Pri 23, Bassol, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Loretina, Beatriz, Clement Pons, Esbal, Oroval, Satsuma Ovari, Clement Napo, Mioro, Iwasaki, Primosole, Okitsu, Clement Sun, Clement Clara, Orogros, Cultifort, Oct 488, Nero, Capola i Clement Val, també per a Kaki.

0: Perquè la nostra meta és arribar a tu. I tu ets el més important per a nosaltres. Sintonitza cada dia la 107.8. Ràdio Pego. Deixa'ns arribar a tu. You're beautiful.
1: Viu la música a Ràdio Pego.

0: Ràdio Pego, som la teua veu.
1: Ràdio Pego, 100.8 de la freqüència modulada.
2: La música allarga la vida.

0: cabeza de ratón.
1: La natura es extraordinaria. Quan un bosc es crema, perdem molt més que arbres. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.

música és art, ciència, creació. És universal, cultura, història. És treball, producció, espectacle. Perquè la música ens agrada tant a petits com a grans, escolta Ràdio Pego. Perquè la música és vida.

0: 107.8 Ràdio Pego.
1: La tradició, la cultura, la llengua, la nostra terra. Ràdio Pego.

0: dia a dia el món no fa més canviar. Per això cal una ràdio viva i dinàmica. A Ràdio Pego som així. I tu, com eres? Ràdio Pego, al 107.8 de la FM o a www.radiopego.com. Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
1: Se't pot oblidar apagar la llum en eixir de casa o tancar del tot una aixeta. No passa res per un descuit així. Però que et caiga una burilla mal apagada enmig del bosc pot convertir-se en un incendi. Ara que tornem a la naturalesa, fem-ho amb prudència. Sigues prudent, digues stop al foc. Per tu, per mi, Generalitat Valenciana, tot s'haurà veu.
2: Acció social de acció urgent. El proyecto Acció Social está destinado para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdida de conocimiento, deshidratación o en un momento caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acció Urgent gracias al proyecto Acció Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602. 667-659602. Ya que apretando el botón rápidamente, entre 4 y 5 minutos, estar lo más rápidamente posible la ambulancia. Un proyecto que se llama Acció Social. Si estás solo o en estas circunstancias, hazte socio ya.
3: Centros de atención a mujeres, teléfonos de información y derivación, personal sanitario, servicios sociales, administración.
4: Si eres víctima de la violencia de género, estamos para ayudarte.
5: No estoy sola.
4: Damos el paso contigo. Aquí nos tienes. Gobierno de España.
6: La regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Pego informa. Ja poden passar per el Servei Municipal Agrari de Pego en horari de 9 a 14 hores per a arreplegar el tractament de la mosca del Mediterrani per als cítrics de les següents varietats extratempranes. Marisol, Clausellina, Clement Ruby, Pri 23, Bassol, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Loretina, Beatriz, Clement Pons, Esbal, Oroval, Satsuma Ovari, Clement Napo, Mioro, Iwasaki, Primosole, Okitsu, Clement Sun, Clement Clara, Orogros, Cultifort, Oct 488, Nero, Capola i Clement Val, també per a Kaki.
0: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
7: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.

Comença Ones d'Estiu, el magazín més fresc de Ràdio Pego. Gaudis del bon temps, de la música, informació, tot això i molt més cada dia, de les 8 a les 2, ací, a Ràdio Pego. Ones d'Estiu.

Molt bon dia, què tal? Com esteu, amics, amigues? Espero que estigueu mel. Benvingudes, benvinguts a la vostra sintonia. Esteu escoltant Ràdio Pego, 107.8 FM. Qui us parla? Carolina Ferrer. Dimarts 8 de setembre de 2026, ara mateix les 8:04 del matí. Ja ho tenim així tot llest i preparat per encetar una nova jornada amb energia, amb ganes, amb il·lusió, com sempre fent, i en companyia de la bona música. Ara, de moment, música de record. Com sabeu, la nostra màquina del temps està preparadeta per iniciar el nostre viatge particular de cada dia. Ens quedem als 80 una estona i anem a començar amb una cançó ben coneguda de l'època, una cançó d'eixes emblemàtiques que passa el temps, passen els anys i continuem vigents. Es tracta del tema de Baltimora, Tarzan Boy. Bon dia!

De Baltimore i el seu famosíssim Tarzan Boy, ens anem a per un altre hit d'estos 80 que són els protagonistes en els propers minuts, a Flock of Seagulls, I Run.

A Flock of Seagulls, I Run, en octubre del 82 va ser èxit este tema. I així tenim The Mascaras i Enigmas, Alphaville.

0: I ara anem a saber el resultat del cupó diari de l'11. Ahir el número premiat va ser el 65.614. 6, 5, 6, 1, 4. 65.614. Sèrie 33, 0, 3, 3.
1: En la sensación.

Aerosmith, así els teníem en este any 87, Dude Looks Like a Lady. I un altre gran del rock and roll és Billy Idol, que balla amb ell mateixa si no té ningú amb qui ballar. Dancing with Myself.

ballant amb ell mateix està Billy Idol, Dancing with Myself. I si no res, ja comencen les classes, però hi ha qui es resistix i no té gana ja de primera. Ara, lo que jo ja l'esca, el pupitre de atràs.

0: El temps.
1: Anem a saber de seguida quin és l'horatge que tindrem avui els propers dies. Avui tindrem el cel ras durant bona part del dia, ja de cara a la vesprada n'hi podria haver algun que altre núvol sense massa importància, el vent bufarà de llevant i tenim avís groc per altes temperatures. La mínima d'avui serà de 24 graus i la màxima podria arribar als 40 graus. Per a demà la situació es complica. El cel estarà tapat durant el matí i ja de cara a la vesprada tenim un 80% de probabilitat de pluja. Tenim avís taronja per pluges i risc també de tormenta. I pel que fa a les temperatures, la mínima serà de 20 graus i la màxima estarà al voltant dels 35 graus.
2: Escoltes Ones d'Estiu, el magazín d'estiu de Ràdio Pego.

B-52's Love Shack. I així tenim a la grandíssima Bonnie Tyler, èxit de l'any 84, Holding Out for

Queda't amb nosaltres. Ones d'estiu. Escoltàvem a Los Elegantes, Cerca de ti, i ara estem en pla romàntic perquè arriba Glenn Medeiros, que apenas va tindre este èxit i un altre més, si de cas, però ahí ha quedat per a sempre. Nothing's gonna change my love for you.

Heart amb Alone. I estos 80 ens han deixat moltes i molt bones cançons per a recordar. Art de París, una d'elles, Anna Belén.

Ana Belén, Art de París, tanquem els 80 amb una gran cançó i un gran intèrpret per sempre. David Bowie, This is not America.

0: La natura és extraordinària. Quan un bosc es crema, perdem molt més que arbres. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
1: Hoy en día todos sabemos dónde están los límites.
2: Cuando me dice que pare.
3: O que quiere irse a casa.
4: Cuando no dice nada.
1: Pero veo que se agobia.
3: Todos sabemos lo que significa no.
4: ¿No?
2: Si no entiendes un no,
3: eres un potencial agresor sexual.
4: No es no.
1: Respeta los límites, ¿sí o sí?
4: Gobierno de España.
5: La via pública és també casa de tots els pegolins, per això hem d'anar en cura per tal de tindre-la neta. Quan passegem el nostre gos, cal portar amb nosaltres una bosseta per a replegar els seus excrements i depositar-los en un contenidor. Si no ens agrada replegar-ho, cal que ens fem una pregunta. Ens agradaria aixafar-ho?
6: La regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Pego informa. Ja poden passar per el Servei Municipal Agrari de Pego en horari de 9 a 14 hores per a arreplegar el tractament de la mosca del Mediterrani per als cítrics de les següents varietats extratempranes. Marisol, Clausellina, Clement Ruby, Pri 23, Bassol, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Loretina, Beatriz, Clement Pons, Esbal, Oroval, Satsuma Ovari, Clement Napo, Mioro, Iwasaki, Primosole, Okitsu, Clement Sun, Clement Clara, Orogros, Cultifort, Oct 488, Nero, Capola i Clement Val, també per a Kaki.
7: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
8: 107.8 de la FM. Ràdio Pego. Som la teua veu.

Spinderella cut it up one time.

Ja estem en la dècada dels 90. Hem començat amb Salt and Pepper, Let's Talk About Sex del 91. En aquest any ens quedem també I Love Your Smile, Shanice.

Bé, Christians, amb este tema ben famós dels 90 words, paraules. I ara arriba la música de Duncan Dhu, Rozando la Eternidad. No

Queda't amb nosaltres. Ones d'estiu.

Ben conegut el tema i molt utilitzat, el Smash Mouth All Star de l'any 99. Del 99 al 97, amb Texas estem ara. Say what you want.

0: set 4-8 on el destí. El verano ya llegó.
1: Escoltàvem a Amaral Díaz de Verano i així canviant d'estil tenim a Snow i

Ahí teníem a Will Smith, Getting Jiggy With It. I arribem a les 10, tanquem els 90 amb Danza Invisible des del seu treball. Ahora, a sudar.

On est en la sensation.

Estàs a Ones d'Estiu, Ràdio Pego, 107.8 de la freqüència modulada. També a www.radiopego.com.

Remulla't aquest estiu en el teu punt del dial preferit. Connecta't en la 107.8. Ràdio Pego, sempre amb tu. Refresca't amb la nostra il·lusió. Sintonitza'ns.

0: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
1: La natura és extraordinària. Quan un bosc es crema, perdem molt més que arbres. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
2: La via pública és també casa de tots els pegolins. Per això hem d'anar amb cura per tal de tindre-la neta. Quan passegem el nostre gos, cal portar amb nosaltres una bosseta per a replegar els seus excrements i depositar-los en un contenidor. Si no ens agrada replegar-ho, cal que ens fem una pregunta. Ens agradaria aixafar-ho?
3: Hoy en día todos sabemos dónde están los límites.
4: Cuando me dice que pare.
5: O que quiere irse a casa.
6: Cuando no dice nada.
3: Pero veo que se agobia.
5: Todos sabemos lo que significa no.
6: ¿No?
4: Si no entiendes un no,
5: eres un potencial agresor sexual.
6: No es no.
3: Respeta los límites, ¿sí o sí?
6: Gobierno de España.
7: A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't, a prop.
8: La regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Pego informa. Ja poden passar per el Servei Municipal Agrari de Pego en horari de 9 a 14 hores per a arreplegar el tractament de la mosca del Mediterrani per als cítrics de les següents varietats extratempranes. Marisol, Clausellina, Clement Rubi, Pri 23, Bassol, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Loretina, Beatriz, Clement Pons, Esbal, Oroval, Satsuma Ovari, Clement Napo, Mioro, Iwasaki, Primosole, Okitsu, Clement Sun, Clement Clara, Orogros, Cultifort, Oct 488, Nero, Capola i Clement Val, també per a Kaki.
0: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
9: De matí a 12 d'estiu.

Estás a Ones d'Estiu. Radio Pego.

Lo que més sona en la ràdio ho tens ací. 107.8 Ràdio Pego.

0: Hola, com esteu? Estem amb les temperatures que no donen treva. Ahir, segons les dades d'Avamet Pego, va registrar 39,8 graus centígrads i avui l'AEMET preveu que arribem als 40. Un forn que s'alimenta... Qui vol fer mal, doncs alimenta a aquestes persones que volen fer mal a les nostres muntanyes, malauradament. Repassem titulars amb Carolina Ferrer, que està al control tècnic. Extingit un dels quatre focus d'un incendi forestal a la Vall de Gallinera i Pego. S'ha produït esta passada nit cap a les 2:30, el que fa sospitar que al darrere hi ha intencionalitat. Els bombers del Consorci Provincial i els agents forestals de la Generalitat que han intervingut en les tasques d'extinció han donat, com dèiem, per extingit un dels quatre focus a les 6:54 del matí. Els altres tres focus estan a hores d'ara controlats. Dijous comencen les obres de reforma del servei de cafeteria i restauració del Centre d'Envelliment Actiu de Pego. Demà dimecres visitaran el centre l'arquitecte de la Generalitat i el constructor per a acabar de concretar l'execució i el dia següent, si no passa res, s'espera que s'inicien les obres d'adequació de la instal·lació. Una notícia que avançava la setmana passada la directora del CEA de Pego, Beatriz Hernández. El Partit Popular de Pego no aconsegueix sumar a PSPB i Compromís a la seva moció sobre Ceuta. El text va ser presentat d'urgència per la vigència de l'assumpte i el Partit Socialista va votar a favor del seu debat en seu plenària el passat dijous, dia 4 de setembre. No obstant, la moció dels populars en defensa de la sobirania espanyola de Ceuta i Melilla i per exigir que el govern d'Espanya adopti mesures extraordinàries davant els greus esdeveniments que han tingut lloc a Ceuta, no va obtenir els vots necessaris per a ser aprovada.
1: Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.
0: Comencem per les nostres muntanyes perquè el Centre de Coordinació d'Emergències informava este matí que la nit passada rebia un avís d'un incendi forestal a la Vall de Gallinera amb tres focus distints, a Benialí, a la Solana, a la Carroja, al camí de la piscina i a Benicili. A més, hi havia un quart focus a Terme de Pego en la zona del Xillibre. El Consorci Provincial de Bombers d'Alacant informava cap a les 10 del matí que es rebia el primer avís d'intervenció a les 2:30 de la nit, que fins a el lloc d'aquest incendi es mobilitzava una unitat de comandament, dos bombers nodrisses pesades, una bomba rural pesada, un suboficial, un sergent, dos caps, 9 bombers dels parcs de Dénia, Benissa i del parc de la muntanya Cocentaina, a més de 3 unitats de bombers forestals de la Generalitat. I a les 6:55 es donava per extingit un dels 4 focus, el de Benissa, que afectava a una zona de muntanya. Els altres tres focus, situats entre el Patró i Benicili, a Benissivà i a Pego, estan, de moments, des de les 10:20 aproximadament, controlats.
1: Informatius Radio Pego, amb Sara García.
0: La setmana passada, durant una entrevista amb la directora del Centre d'Envelliment Actiu de Pego per conèixer les novetats amb què enceta el nou curs, este espai, Beatriz Hernández va avançar que pròximament començaven les obres del servei de cafeteria i restauració, unes obres que arriben amb molta il·lusió al centre, segons afirma Hernández. I la raó és que este espai està convençuda que aconseguirà unir moltíssim més a la gent, perquè va tindre doncs eixe espai de convivència, una convivència que serà distinta a la que ja tenen quan assisteixen als tallers o als diferents serveis que ofereix el CEA de Pego.
2: Próximamente pues empezamos ya con las obras, con muchísima más ilusión, porque el tener una cafetería, un servicio de comedor, va a unir muchísimo más a la gente, porque va a tener un espacio más de convivencia de otro tipo, no solamente para recibir los talleres o los servicios de fisio, de podología, de enfermería que tenemos en nuestro centro, sino también un espacio mucho más dinámico, más abierto, más de relación.
0: Des del CEA ens han confirmat que demà dimecres aquestes obres, perquè la cuina del CEA complisca la normativa, són llargament demandades davant la importància que té un espai d'esbarjo com és la cafeteria i alhora un espai per a poder menjar fora de casa com és el menjador d'un centre amb les característiques del CEA. Per això, Beatriz Hernández és la tercera directora que ja ha estat damunt fins a poder-ho aconseguir.
2: Sí, ese es nuestro deseo. Ese es nuestro deseo por el que han luchado mis otras compañeras, también directoras anteriores, para volverlo a abrir el servicio. Vale, tanto Dolo como Ana Parra. Sí.
0: I com deien, des del CEA ens han confirmat que demà dimecres visitaran el centre l'arquitecte i el constructor per a acabar de perfilar els detalls de l'execució. Les obres, si no hi ha cap imprevist, s'encetaran este dijous 10 de setembre. D'altra banda, recordar que fins a divendres 11 de setembre està obert el període d'inscripció als diferents cursos que ofereix el Centre d'Envelliment Actiu de Pego. La setmana passada hi havia més de 400 persones apuntades i avançava la directora que enguany han aconseguit ampliar en algunes hores els tallers més demandats. Apuntava també que les persones amb 60 anys, encara que no estiguin jubilades, ja poden, amb el carnet del CEA, gaudir d'aquelles matèries que s'impartisquen si ho desitgen. I assegura que la direcció els espera amb els braços oberts.
2: Durante todo el verano han venido, creo que te contamos ya con 420 y tantas inscripciones y todavía no hemos terminado. Y muchas personas que vienen no únicamente participan en un taller, incluso pueden participar en tres o cuatro talleres, ¿vale? Tanto en actividades físicas como en carácter más de informática, de inglés, de talleres de memoria, de desarrollo cognitivo, etcétera. O sea que sí, que estamos muy contentos. Aprovecho que acaba el plazo en el 11 de septiembre para inscribirse. No hace falta ser jubilado ni pensionista. Con el carnet de CEA, con 60 años, ya puedes inscribirte en los talleres. O sea, que animo a la gente que todavía no lo conozca, que venga y participe, que los esperamos con los brazos abiertos.
1: Estigues al día. La información a Radio Pego.
0: La situació de Ceuta continua en el focus d'atenció mediàtica, política i judicial. A Pego, el passat dijous, el Partit Popular va presentar a la sessió plenària ordinària una moció d'urgència amb la intenció que la Corporació Municipal es posicionara a favor de la sobirania espanyola de les dues ciutats autònomes de Ceuta i de Melilla. També per a exigir que el govern d'Espanya adopte mesures extraordinàries davant els fets ocorreguts a finals d'agost. La moció es va presentar d'urgència perquè explicava el portaveu popular que no tindria sentit esperar-se al mes d'octubre i deixar passar un mes per a presentar el document. Sobretot tenint en compte que el dia anterior s'havia celebrat el dia de Ceuta. El ple, amb els vots a favor dels populars i dels socialistes, s'incloïa per a el debat en l'ordre del dia esta moció i compromís votava en contra de la inclusió. El text, que va ser llegit per Ferran González, exposa, entre d'altres, que davant la magnitud dels esdeveniments que han tingut lloc a Ceuta, amb una entrada il·legal i massiva de persones, es requereix una resposta extraordinària per part del govern d'Espanya. Escoltem al líder popular, a Ferran González.
3: Davant la magnitud dels esdeveniments que han tingut lloc a Ceuta, amb una entrada il·legal i massiva de persones, es requereix una resposta extraordinària per part del govern d'Espanya. Cal actuar per recuperar la normalitat, la seguretat i l'ordre públic de tota la població de Ceuta. La integritat territorial, els drets i llibertats de tots els espanyols no són negociables. Ceuta i Melilla són una part inseparable d'Espanya, de la nostra història, del nostre present i del nostre futur. Per tant, s'ha de situar per damunt de qualsevol diferència política la integritat d'Espanya, requerint responsabilitat política, determinació i unitat. L'entrada il·legal al territori espanyol no pot ser una via automàtica de permanència al nostre país. És responsabilitat del govern d'Espanya identificar totes les persones que van entrar a Ceuta de manera il·legal i promoure el seu retorn immediat. Volem reconèixer la força mostrada per la societat de Ceuta durant aquests dies i mostrar la nostra proximitat a causa de greu impacte humà i social d'aquests esdeveniments. A més, volem donar suport a les institucions de Ceuta i agrair la feina dels serveis públics, especialment a la Policia Nacional i Local, a la Guàrdia Civil i a l'Exèrcit, i als serveis d'emergència que han treballat per protegir la ciutadania i els espanyols. Per totes aquestes raons, volem que el ple de Pego acorde, primer, expressar el seu ferm suport, solidaritat i proximitat a la ciutat autònoma de Ceuta, les seves institucions i tot el seu poble davant els greus esdeveniments que han tingut lloc. Segon, reconèixer la pertinença inquebrantable de Ceuta a Espanya, basada en la història del dret i el nostre ordre constitucional. Tercer, instar al govern d'Espanya a desplegar els recursos extraordinaris necessaris fins que es recuperi la normalitat, la seguretat, l'ordre públic, els drets fonamentals i constitucionals del poble de Ceuta. Quart, instar el govern d'Espanya a procedir immediatament a la identificació de totes les persones que van entrar irregularment en territori espanyol a través de Ceuta durant aquests esdeveniments i promoure el retorn efectiu al seu país. Cinquè, expressar el reconeixement a les institucions de Ceuta i agrair la feina dels serveis públics, especialment a la Policia Nacional i Local, a la Guàrdia Civil, a l'Exèrcit i als serveis d'emergència que han treballat per protegir els espanyols en Ceuta. Sisè, instar el govern d'Espanya a exercir el control de les nostres fronteres i garantir la seguretat dels espanyols en matèria d'immigració. Setè, instar el govern d'Espanya a exigir que el Regne de Marroc compla amb les seves obligacions de cooperar amb Espanya en el control de la frontera, la lluita contra la immigració il·legal i la readmissió dels seus nacionals. Vuitè, declarar que Ceuta i Melilla són ciutats que constitueixen una part inseparable d'Espanya i que la seva defensa constitueix una responsabilitat del govern d'Espanya.
0: Compromís demanava un minut de silenci abans d'abordar la qüestió per a recordar les víctimes mortals de aquesta entrada massiva a Ceuta, una petició a la que accedia l'alcalde.
4: Volia demanar al senyor alcalde, pel motiu de que els fets més greus que han passat així no s'han mencionat en la moció, són la mort de 141 persones, demanaria que fes un minut de silenci abans d'entrar al debat d'aquesta qüestió per aquestes persones que han mort.
0: I passat el minut de silenci, Víctor Climent afirmava que per a Compromís esta proposta no serveix per a solucionar el problema, no només per l'enfocament que es dona, sinó perquè no aporta cap solució. I aposten des de Compromís per solucionar la crisi amb una resposta humanitària, acompanyant les víctimes, sobretot els xiquets i xiquetes, amb una resposta diplomàtica contundent contra el Marroc i ajudant a superar la crisi de la població de Ceuta amb recursos econòmics, humans i de tota classe. Per això votaven en contra de la moció proposada pel Partit Popular.
4: Aquesta proposta ens pareix que no serveix per a solucionar el problema, res del que es parla, sí. No només per l'enfocament que es dona, sinó també perquè no porta cap solució. És com tractar de rascar entre la basura de lo que ha passat allí per atacar el Sánchez, rascar en el sofriment de la gent de Ceuta, la gent que mor, no, perquè ja no sofreix, però la gent dels seus familiars. I crec que això és de mal gust, ¿vale? Perquè per aquest enfocament que s'ha donat a una tragèdia humanitària que han sofert la gent que ha enganyada a creuar la frontera, la gent de Ceuta està sofrint-la avui. Entrant en la matèria, si es parla de la sobirania de Ceuta, que crec que ja està més que reconeguda internacionalment, és un cas d'aixòs raros com Gibraltar, no? que fa un penyó així de britànic, on la majoria de la gent vol ser britànica, reconeguda en un referèndum, pues Ceuta i Melilla el mateix. És en Àfrica, és un dels pocs enclavaments europeus, jo que no sé si n'hi ha més, europeus en Àfrica, que no peguen ni en col allí, però bueno, la població d'allí realment vol estar allí. Bueno, és un passat colonial d'Espanya. Defensar-ho que estigui fora part d'Espanya és el taló d'Aquiles que aprofita Marroc, perquè allò és indefensable. I per això sempre Marroc jugarà aquesta carta, sempre tindrà aquesta carta a la baralla. La solució, jo entenc quan el govern és cautelós en Marroc, entenc aquesta cautela que és excessiva, perquè no n'hi ha altra que cooperar. Així com tu en un veí de casa, quasi que te'n pots anar de casa, ja, tal, però a Espanya no te la pots emportar. Allà a Noruega, no, sempre serà un veí Marroc. I si tu damunt tens Ceuta i Melilla allà, pues, encara té més cartes per jugar contra tu en tot el que... Per tant, s'ha demostrat ara que aquest apassiguament que intentava el govern d'Espanya no serveix per res, que Marroc n'hi ha que plantar-li cara, cosa que tampoc es parla, sí, no? Marroc no. S'ha parlat molt de gent que ens ha invadit el país, però en Marroc ningú s'enfronta. I jo em pregunto, al Partit Popular, quan diu així, dona lliçons, què haver fet ell? Què haver fet ell? Haver-ho utilitzat la força contra aquesta gent, n'haver-hi molts més, n'haver-ho aconseguit que entraren 20.000, 30.000, 40.000 menys, però crec que hauríeu de recordar també de la població ceutí, que ha acollit la gent que ha acollit a sa casa, els immigrants, ONGs que han estat allà col·laborant, perquè al final el problema que n'hi ha a Ceuta és que hi ha moltíssima gent malvivint pels carrers, i això no és bo per a ningú, ni per a la vista, ni per al sentiment de seguretat, ni per a la salut pública. Aquestes persones, si estiguin repartides per tota la península, ja en Ceuta estarien tranquils. I les altres comunitats autònomes ni ens haurem enterat de la part tan xocoteta que ens haurà tocat a cadascú, de les 5.000 persones.
0: El Partit Socialista, en primer lloc, manifestava el seu suport inqüestionable al poble de Ceuta. Ho reiterava per deixar-ho meridianament clar i que no es poguera malinterpretar la seva posició el portaveu socialista Raül Tamarit, expressant tot el suport, solidaritat i estima al poble de Ceuta, a les seues institucions i a totes les persones que pateixen aquesta situació. I, entre d'altres qüestions, criticava el portaveu socialista la doble vara de mesurar del Partit Popular en presentar una moció que demana que es pronuncien sobre qüestions que corresponen a altres administracions, com són immigració, fronteres, seguretat i relacions amb el Marroc, un criteri que sol·licita Raül Tamarit que s'aplique sempre, no només quan mana el PSOE, referint-se a les explicacions que es podrien demanar a la Generalitat o a la Diputació d'Alacant en altres qüestions. I aposta el PSP de Pego perquè la solidaritat amb Ceuta s'ha de veure reflectida també amb l'acolliment als menors no acompanyats. A més, reafirmen que la bandera espanyola és de tots i critiquen que alguns partits polítics se la vulguin apropiar. Tot això per a explicar que estan amb Ceuta però que estan en contra des del Partit Socialista de l'enfocament de la moció presentada pel Partit Popular.
5: Ceuta i Melilla són Espanya. La seva seguretat, el dret de la seva ciutadania i la integritat territorial del nostre país no estan en discussió. Reconeixem també la feina de la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, les Forces Armades, el Servei d'Emergència, les ONGs i tots els professionals que treballen per recuperar la normalitat. En això, senyors del Partit Popular, ens trobaran al seu costat. Podem compartir objectius essencials de la moció. Donar suport a Ceuta, defensar Ceuta i Melilla. Recuperar la normalitat i la seguretat, reconèixer la feina de serveis públics i exigir que cada administració complisca les seves obligacions. El nostre desacord no és en Ceuta. El nostre desacord és en la forma en què s'ha conduït i polititzat aquesta qüestió. La mateixa Federació Espanyola de Municipis i Províncies va presentar les concentracions com una mostra de suport i solidaritat en Ceuta i va afirmar públicament que no havien de tindre un fi polític, que estaven al marge de sigles, i no anaven contra ningú. Però en diverses mobilitzacions, la solidaritat en Ceuta va acabar barrejada amb coccines i atacs contra el govern d'Espanya. Ceuta necessita unitat institucional, no una guerra de sigles. Es pot criticar a Pedro Sánchez, es pot discrepar de la política migratòria, es poden exigir explicacions, responsabilitats i canvis polítics, o fins i tot la dimissió. Això forma part de la democràcia. Però l'insult no és cap argument polític. Aquesta moció demana que del lliurament de pegos pronunciem sobre qüestions que corresponen a altres administracions, immigració, fronteres, seguretat i relacions amb el Marroc. Perfecte. Però si aquest és el criteri del Partit Popular de Pego, apliquem-ho sempre, no només quan governa el PSOE. Quan toca assenyalar el govern d'Espanya, apareixen ràpidament mocions, exigències i responsabilitats. Però on està aquesta màgica contundència quan les responsabilitats corresponen a administracions governades pel Partit Popular? On estava aquesta contundència davant la dana que va colpejar la Comunitat Valenciana? Van exigir la mateixa intensitat d'explicacions i responsabilitat a la Generalitat Valenciana? On està el Partit Popular de Pego davant dels incendis que afectaven el seu territori? Quan entren en joc les possibilitats autonòmiques en prevenció i extinció, es preguntem, si Ceuta està desbordada i demana solidaritat, aquesta solidaritat també val quan implica acollir i compartir responsabilitats. Estem parlant de menors, de xiquets i xiquetes que mereixen protecció. No podem proclamar Ceuta nostra sola i després convertir l'acollida en una batalla partidista. La bandera d'Espanya no és propietat del Partit Popular, ni de la dreta, ni de cap formació política. És de tots els espanyols i espanyoles. Que ningú pretenga repartir carrets d'espanyolitat segons la roba que porta, la bandera que s'hi veig o el partit que vota. Ser espanyol també és respectar les institucions democràtiques quan governa qui no t'agrada. Defensar els serveis públics, estar al costat de la ciutadania davant una dana, un incendi o respectar el professorat i ajudar a Ceuta quan necessita solidaritat real. Després de tot el que he exposat, volem que la nostra posició quede clara i que ningú intente manipular el sentit del nostre vot. Estem al costat de Ceuta. Estem al costat de ceutins i ceutines. Defenem Ceuta i Melilla com a part inseparable d'Espanya. Reconeixem la feina de les forces i cossos de seguretat. Exigim que cada administració assumisca les seves responsabilitats. Però no podem donar suport a una moció que en el context en què s'ha plantejat considerem integrada en una estratègia de confrontació política que ha acabat desvirtuant una causa que havia de servir per unir-nos. Per això, el grup municipal socialista votarà en contra d'aquesta moció.
0: Deixava clar Ferran González en un segon torn de paraula que la moció el que volia expressar és que els espanyols, la seguretat i la seva convivència van per davant. I assegurava que la gent que vinga el que ha de fer és respectar-nos i que s'integren, que treballen. Dona igual, assegura Ferran González, la religió, la raça, la ideologia política, però que allò primer és el respecte.
3: En aquesta moció, davant la situació que tenim així en el nostre país, nosaltres el que volem expressar és que els espanyols, la seva seguretat i la seva convivència va per davant. I és que vinguen, que ens respeten a nosaltres. Que s'integren, que treballen, ens dona igual la religió, la raça, ideologia política, ens dona igual. Però primer, és que vinguen, així, ens tenen que respetar. Després, les dues intervencions que heu fet els dos partits, començaré per compromís, el discurs que heu fet és com si sentir algú que seguirà fent-lo des de Madrid, així en peu fent-lo des de Madrid, que no té ni idea de la realitat de lo que ha passat. Increïble. No teniu ni idea de la realitat. I esteu dient mentires. De lo que heu dit, els acords, en el primer, expressar el suport, solidaritat i proximitat en tot el seu poble, tots els ceutins. Primera. I una altra que heu dit, una altra mentira, el número 7. Instar al govern d'Espanya a que el regne de Marroc complisca el control de la frontera, l'immigració il·legal, en readmitir les persones que se'n van il·legalment i ens entren a nosaltres. Com que no estem demanant responsabilitats? Com que no? I si ho diguem nosaltres, de fer una resposta diplomàtica. Si t'acaben de dir que volen furtar-te tres territoris d'Espanya, resposta diplomàtica quina va ser? Dime-la tu. Si ja t'ho han dit, Canàries, Ceuta i Melilla. Les volen llevar. I després, al PSOE, per un costat, agrair que ha acceptat la inclusió d'esta moció per al seu debat. I sí que tindria que dir pues, que nosaltres no s'ha volgut polititzar en ningú moment. La Federació Espanyola de Municipis i Províncies va convocar esta concentració, al igual que s'ha fet, per exemple, en el tema de la dana, que és esta federació, les províncies, quan hi ha una sèrie de problemàtica, esta federació actua i no vol polititzar. I nosaltres el que diguem i tenim clar és que l'únic que ha volgut polititzar ha sigut l'esquerra. El seu ha volgut polititzar desmarcant-se i veient-se atacat pel seu líder. Veient-se atacat el seu líder, Pedro Sánchez. Pues, nosaltres ahir no entrem. Si, jo entenc que si haver entrat i haver acceptat, com molts alcaldes en altres pobles del PSOE han acceptat i s'han inclòs en aquesta concentració, no hi hauria cap de de problemes. 72 municipis governats per el PSOE es sumen a les manifestacions, a les concentracions. És una decisió a simpego del PSOE local no adherir-se a esta concentració, que tenia pues, per la indicació que la llegira l'alcalde, fora del partit que fora. En este cas, tenia que haver-la llegit l'alcalde de Pego, que era Enrique, que és del PSOE. Al no estar, passa i llig el portaveu del grup majoritari. En este cas, per això la va llegir nosaltres. Condemnem, òbviament, tots els delictes d'odi, violència i insults que es puguen fer a qui siga, vingui d'on vinguin, i inclús al president, i parleu i acabe. I el tema dels menors, que es gasta aquesta sensibilitat. Els menors són responsabilitat dels pares, dels seus pares. I, en defecte, del govern del seu país. Per tant, Marroc vol organitzar un mundial de futbol amb nosaltres. Pues, si no sap fer compte dels seus menors, què estem parlant?
0: D'altra banda, l'alcalde va aclarir que l'Ajuntament va rebre una suggerència del Partit Popular i no de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies per a participar en la concentració del 2 de setembre. Enrique Moll recordava, a més, que durant 12 anys va ser portaveu o substitut de portaveu de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i durant aquest temps mai es va presentar a assegurar una moció o una acció que no estiguera consensuada entre tots els partits. Una circumstància que, afirma l'alcalde, no es donava en esta ocasió. I relatava la relació de Correus amb la presidenta de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.
6: Bueno, jo volia fer una aclaració perquè pareix ser que l'Ajuntament no ha complit en algun tipus de ferramenta o lo que siga. Nosaltres rebem per mitjans per les redes socials i en un correu a l'alcaldia una suggerència d'una concentració que ens fa el Partit Popular. No rebem ninguna informació de la Federació de Municipis i Províncies. La primera notícia que ens arriba és aquesta. Jo, per sort o per desgràcia, no sé si ho sabeu, ha sigut durant 12 anys o portaveu o substitut del portaveu en la Federació de Municipis i Províncies de la Comunitat Valenciana. No s'ha presentat ninguna moció, ni no s'ha presentat ninguna concentració, no s'ha presentat ninguna acció durant els 12 anys que jo he estat de portaveu, governant el Partit Popular o governant el Botànic, que no estigués a consensuar entre tots els partits. I moltes voltes ha sigut una discussió enorme arribar a un consens perquè els comunicats oficials de la federació estigueren consensuats entre tots els partits. Moltes reunions per arribar a consensuar. Sabeu com s'ha convocat aquesta reunió? Con motivo de la situació que està vivint la ciutat autònoma de Ceuta i tras la reunió mantenida en la manera de hoy con su presidente Juan Vivas, més grato convocarle en nombre de la Federación Española de Municipios y Provincias a una concentración de todos los ayuntamientos. Això és consensuat entre tots els ajuntaments i tots els pobles. Això és la manera de treballar que té el Partit Popular. Contestació del senyor alcalde a la senyora presidenta de la federació. Ho dic en castellà perquè està en castellà. Perquè, com són de València, igual no ho entenen, ho vaig enviar en castellà. Senyora presidenta, com a alcalde de Pego, Alacant, miembro de la Federación Española de Municipios y Provincias, quiero trasladarle mi profundo malestar y preocupación por la forma en que se están adoptando determinadas decisiones en relación con Ceuta, sin el necesario consenso entre todos los grupos políticos que integran la Federación. La solidaridad y el apoyo a Ceuta están fuera de toda duda. Lo que resulta difícilmente aceptable es que una institución que representa al conjunto del municipalismo español pueda ser utilizada de manera partidista al margen de sus órganos y sin respetar la pluralidad política que la conforma. Es inaceptable. Resulta especialmente preocupante que no se haya dado respuesta ni traslado a los ayuntamientos del comunicado conjunto presentado por varios grupos políticos en la Junta de Portavoces. Por ello, solicito una rectificación de las actuaciones anunciadas, así como que se dé conocimiento a todos los municipios que formamos parte de la Federación Española de Municipios y Provincias del citado comunicado. La Federación Española de Municipios y Provincias debe seguir siendo la casa de todos los ayuntamientos, basada en el diálogo, el consenso, la neutralidad institucional y el respeto a su pluralidad. Contestación de la presidenta de la Federación de Municipios y Provincias. Estimado alcalde, Como representante ordinaria de la Federación Española de Municipios y Provincias, una de mis obligaciones es la defensa institucional de sus asociados. Por ello, y en uso de mis competencias, que me otorgan los estatutos y el reglamento de régimen interior de la Federación, ante la situación crítica en la que se está viviendo abocada la ciudad autónoma de Ceuta, entidad relacionada a la Federación, y con el fin de que el conjunto de los ayuntamientos españoles manifiesten su solidaridad con Ceuta, he convocado concentraciones delante de los mismos, como gesto de apoyo a todos los españoles. He convocado, no la Federación, ella personalmente.
0: La Una qüestió d'estat, així considera l'assumpte de Ceuta Enrique Molla. A més, afirma que la responsabilitat de l'entrada massiva és compartida per diferents institucions. L'alcalde, d'altra banda, tirava mà de la història per a defensar el fet d'emigrar a països amb millors condicions de vida.
6: Si parlem de responsabilitat, jo vaig a dir-vos que si n'hi ha responsabilitat d'Europa, que és la que té el control de les fronteres, Europa, n'hi ha responsabilitat del govern civil, del govern espanyol, perdona, i n'hi ha una responsabilitat de l'oposició. Jo crec que això és una qüestió d'estat, crec que Europa ha actuat mal, crec personalment que el govern espanyol també ha actuat mal i tard, i crec que l'oposició ho ha fet de categoria perquè l'ultradreta creix que a més encara dins d'Espanya. Perquè donar-li la culpa a sempre al fill de del president del govern, que és l'únic que saben dir, que és que el president el màxim representant de l'oposició, que no és president perquè ell no vol, que ho diu sempre, que no és president perquè ell no vol, dient que tota la culpa la té Pedro Sánchez, doncs em sembla que ja és una cosa de risa. Si parlem de solidaritat, si n'hi ha 1.300 xiquets allí en Ceuta, 1.300 xiquets, quan li toquen a la Comunitat Valenciana? 100? I així Pérez Llorca dient, porteu-me-los, envieu-me-los. De que no. Mireu la hemeroteca, mireu aquests xiquets que l'any 46, o l'any 42, o l'any 40, arribaven a México en barcos sense pares, ni fills, ni ningú que representara, xiquets, o a Rússia, A Rússia, no vull anomenar-la perquè Partit Comunisme, no, México, que entonces eren de dretes, no eren d'esquerres. Que mireu les fotografies. Jo no sé si vosaltres en teniu a la vostra família. Normalment els dretes, com han tingut poder adquisitiu, eren els que quedaven així. No es feia falta emigrar. Els que emigraven eren els treballadors, els pobrets, els que no podien. M'abuelo, en 1912, se'n va anar als Estats Units, perquè va anar a veure va entrar la filoxera, així va quedar sense faena, els terratenients, els que manaven de la terra, per favor, que heu escoltat a vosaltres mentre esteu parlant, i no ha parlat. És que no m'agrada el rum-rum, ni de sí ni d'allà. Si t'abuelo va ser immigrant, de poc t'ha servit, perquè t'has oblidat massa pronte. Jo me'n recordo de m'abuelo, i el que em contava m'abuelo, i el que va patir m'abuelo. I gràcies a això, a aquesta immigració que van haure en els 20, avui en dia la majoria de pego són minifundis. Per què són minifundis? Perquè els senyorets que es van quedar així, es van quedar sense treballadors. I al quedar sense treballadors, les terres van quedar ermes. I al quedar-se les terres ermes, quan van vindre d'Amèrica, els nostres abuelos van poder comprar aquestes terres barates. I van ser propietaris de terres, que fins entonces no havien sigut propietaris de terres. En els anys 60, gràcies a l'immigració a França, a Alemanya i a Suïssa, els nostres pares, ja no els nostres abuelos, els nostres pares van poder vindre així i comprar-se una casa, i així des d'alquilers, i tindre un cotxe. Pego es va modernitzar i va ser el primer país, el primer poble que va tindre llum i aigua, llum al carrer, aigua potable i clavegram, gràcies a la gent que va emigrar a principi del segle XX. Van vindre idees noves. Aquesta gent és la que ara vol emigrar. Vosaltres s'heu parat a pensar si realment tingueren la informació els emigrants que venen així, de lo bé que vivim a Europa, de lo bé que vivim a Europa, vindrien nedant en patera, vindrien con la marabunda, uns damunt de l'altres, encara que s'enfuegaren. Perquè les conseqüències del que estan patint als seus països la té Europa, la té Amèrica, la tenen els països del primer món.
0: Informava Enrique Moll que Espanya és el quart país d'entrada d'immigració a Europa. El primer seria Itàlia, el segon Grècia i després els països balcànics. A més, també demanava al Partit Popular que canviï d'estratègia perquè afirmava que amb esta estan alimentant el bitxo. La moció no tirava endavant perquè rebia 5 vots favorables del Partit Popular i 12 vots en contra del PSPB i Compromís.

partir de mitjà matí i pot aparèixer, doncs, això, nuvolositat, però tampoc massa intensa. I el vent esta vesprada nit bufarà al voltant de 20 km per hora. A partir d'esta vesprada, el cel es cobrirà i tindrem ja durant tot el dimecres el cel cobert amb probabilitat de precipitació a partir del migdia i també fins a mitjan vesprada de tronades. Les temperatures baixen, estaran entre els 19 graus de mínima i els 34 de màxima per a demà dimecres i el vent serà variable entre moderat i fluix. Però allò important per a demà és que l'Agència Estatal de Meteorologia ha activat l'avís taronja per pluges i per tempestes. En esta ocasió, a partir de les 2 de la vesprada i fins a la mitjanit, es poden registrar més de 40 litres per metre quadrat en una hora. A més, localment, aquestes pluges poden estar acompanyades de tempesta amb granís gran i fortes ràfegues de vent, segons informa l'Agència Estatal de Meteorologia. Per tant, hem de demanar molta precaució en aquest primer dia de curs escolar, que és demà dimecres, 9 de setembre. Alhora, i ja que estem, també des d'ací, doncs, confiem que tot l'alumnat, tot el professorat comence este curs 2026-2027 de la millor manera possible, tot i que ja sabem que hi ha conflictes enquistats i que s'arrosseguen de la temporada passada. Dit això, molta precaució pel que fa al temps demà dimecres i per a dijous ja estan activats també els avisos grocs per pluges i tempestes. En aquest cas podem arreplegar més de 20 litres per metre quadrat en una hora dijous i hi haurà un nivell baix de tempestes. Per tant, no serà tan important si hi ha tempesta dijous com dimecres. I les temperatures estaran més baixes encara que les de dimecres, dijous, entre els 19 graus de mínima, que es mantenen les mínimes, però les màximes no arribaran, en principi, als 30 graus, es quedaran en els 28, i això ja fa temps que no ho vivim. Això és tot pel que fa a la previsió meteorològica.

Fins ací l'informatiu de 8 de març, 8 de setembre. Moltes gràcies per estar ahí, a l'altre costat del fil de l'aparell o del dispositiu mòbil. I doncs, com diem, en dos dies ens retrobem, tot i que serà un dia amb molta activitat. No sabem si arribarem a tot, però intentarem almenys donar els titulars de dos cites que tenim pendents per a dijous. D'una banda, se'ns presenta la Fira de Comerç de Pego, que recordem serà diumenge 27 de setembre, i de l'altra, si no passa res, d'ací a dijous visitarà el municipi el conseller d'Emergències i Interior, i per tant veurem què és el que ens explica o a què es deu aquesta visita. Fins aleshores, anem trobant-nos per les zones o per les xarxes. Adeu.

quan es van al vol. Els puntets els fan quilons, donen flow a heavy ball. Que camines entre mons, que trafica amb bemols. No te faré sentida, però donaré calor, color, sabor, honor, amor. Que extra sonaria millor, què vols? Si jo sóc un rapper del rock.

viatgem al món. Res, només dir-vos que ara de postres hi ha una mica de formatge d'ovella amb melmelada. Però que us guardeu una mica de gana. Ganes de somriure, ganes d'abraçar, ganes de compartir petons en il·lusions, ganes de brollar, fer l'amor i, sobretot, tingueu ganes de ballar i gaudir de la música.

0: T'agrada la música?
1: T'agrada la música?
0: Radio Pego
1: 107.8 en FM.

Els ulls interrogants de l'infant de ciutat, anhel d'ample carrer, d'asfalt, de jardí urbà, de terrat, on l'àvida pupil·la junta el blau i la plana, la muntanya i la mar. I el pensament, el que l'esguard no abasta. Llibertat. A les ales batents de l'ocell engaviat, frisant-se de nous horitzons, d'espais infinits, de rutes blaves i daurades, llibertat. Al cor en doble ergàstula del presoner, desig d'amor de dona, de sol rodó, de calcigar les vies de la rodona terra. Llibertat. En el tràgic lament de la gent sense pa i el puny en l'aire del proletari, sospirs adolorits, clams de justícia. Llibertat. En les idees, martells del pensament, de l'air de germinar com la sement fecunda i d'expandir-se com el vent. Llibertat. En els grans ideals alliberadors i els moviments de redempció dels pobles, voluntat d'existir i ambició de crear. Vigor d'arrel profunda i goig d'univers. Llibertat. I el cor de l'home, esclau, esclau i generós i bategant, per a impulsar la llibertat dels altres, per a bastir la llibertat dels pobles, per a exaltar la pròpia llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat.

A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't, a prop.

Ràdio Pego, al 107.8 de la freqüència modulada. Per a la gent que ho vol tot.

Cool.

0: Tinc ja nerviós.
1: És que s'acaba amb un efecte.

0: Ràdio Pego, 107.8 de la FM.
1: 107.8 de la FM. Ràdio Pego. Som la teua veu.

record d'infantesa. Sempre et recordaré a tu, Teresa.

mentre a la cuina s'acumulen els plats i els gots del sopar d'ahir la nit. Tinc por de posar ordre a aquesta vida,

0: Som la teua veu. Ràdio Pego. You're a superhero.
1: Ràdio Pego. Ràdio de proximitat.

perquè tots tenim records que són únics i que mai anem a oblidar. Perquè en tots ells hi ha cançons inolvidables. Perquè a vegades hi ha veus difícils d'oblidar i a nosaltres ens agrada fer recordar. Escolta la teva ràdio. Ràdio Pego, una ràdio feta a la nostra manera.

0: Escoltes Ràdio Pego.
1: Ràdio Pego, 107.8 de la FM.
2: Ràdio Pego, 107.8 en FM.
3: Ràdio Pego, dona la seva veu. Ràdio Pego.

En els últims dos dies, les dones han aparegut mortes en circumstàncies